0: el litoral de Sueca y el Perelló, que es la aparición de esos pronunciados escalones de arena junto a la orilla, ¿no? Parece que ahí en el tramo de Cullera pues no está ocurriendo, no se están identificando.
1: No, de moment, jo desconec com estan treballant els altres municipis al respecte. El que s'està fent a Cullera és que conforme el mar fa aquests escalons, que és un procediment natural, i més després d'una regeneració, vale, forma part de la dinàmica de la platja, que la platja pot estar submergida o no, en funció de l'època de l'any, el que anem fent amb el personal del servei de platges és passar els aparells, els tractors, i d'alguna manera anar treballant aquest escaló perquè no sigui pronunciat i no arribar a tindre un escaló.
0: Uh-huh. De moment no ha aparecido. Que también es una buena noticia. Bueno, pues nos quedamos con eso, la Posidonia que ha aparecido en Cullera, y estaremos muy pendientes de todos los trabajos que continúan, como están explicando desde el Ayuntamiento el técnico Ferran Llario, técnico de Medio Ambiente y Playas del Ayuntamiento de Cullera. Muchísimas gracias por atendernos.
1: A vosotros, Simón, un placer.

0: Y recta final ya del programa, ¿hacia dónde irán nuestros pasos festivos hoy? Bueno, pues van hacia Massalfassar, que están ya a tope. Al menos esto es lo que nos dejan los oyentes. Y me encanta que una vez más los primeros en dejar audio sean gente joven, la gente que organiza la fiesta. Nos han contado esto.
1: Hola, son Nieves
2: y Ana,
1: en representación de Les Filles de María
2: de Massalfassar de 2026.
3: Y yo soy Juan, en representación del Festero de Sant Antoni de Massalfassar.
1: Demà comencem les festes en Massalfassar i començarem amb el xupinazo.
2: El xupinazo tracta en donar inici a les festes mentre les festeres de la Puríssima ensenyen els seus trajes junt a una xaranga.
3: Les festes duren 12 dies i estem superemocionats en que comencen ja.
2: Esperem que siguin unes festes superdivertides. Gràcies a tots.
4: En les festes de Massalfassar hi ha moltes activitats, veres més menuts, n'hi ha música, n'hi ha espectacles, tots els dies n'hi ha alguna cosa bona per a fer. I tot el món que vulgui vindre és ben rebut i que pot gaudir amb nosaltres de totes les festes.
5: Hola a tots. Si buscáis les festes perfectes, tenéis que venir a Massalfassar. ¿Por qué son estupendas? Porque aquí la fiesta se vive en la calle, con orquestas brutales, cenas populares y el mejor ambiente del Horta Nord. Es un pueblo tan acogedor que os sentiréis como en casa desde el primer minuto. Se quedan en el corazón.
0: Empar Martínez, buenas tardes.
6: Hola, buen día.
0: Bueno, concejala de fiestas de Massalfassar. Claro, con festeros así y con gente así da gusto, ¿no?
6: Jolín, me estaba fijando la play de... Bueno, sí. Bueno, me alegre de que la gente piense eso. En esa idea es... que se fan en esa idea, ¿no?, de aplegar a totes les edats i a tots els públics, per supost, sí.
0: Claro, nos hablaran del xupinazo, que ja ha tenido lugar. La verdad es que son 12 días de fiesta, ¿eh?
6: Sí, son condidors. La gent el dia d'avui a l'11 diu, ai, ja no podem, sí, però bueno, però estan ahí. Tenim que anar a quasi tot, però almenys a lo que cada un preferisca disfrutar i, bueno, intente per totes les edats i repartir-ho bé, claro. Que a tots se queden contents.
0: Bueno, són unes fiestes que tienen un programa amplíssimo, que no vamos a poder aquí detallar todo, però que són gràcies al trabajo conjunto de comissions festeres, associacions locals, hay voluntariat, hay servicios municipales que se implican, por supuesto, en la fiesta como su concejalía. La verdad es que es un pueblo muy unido, ¿no?
6: Sí, la verdad es que, mira, durante todo el año están venen lotería y el cartonet, les festeres de la Inmaculada Concepción, les festeres del Carme, els quintos de Sant Antoni, en guany tenim esos tres, i també han estat els xiques des de Sant Parat, entonces estan tot l'any pensant, preparant per estos dies. Després apleguen els seus dies, que són el dia religiós, el dia 8 i el dia 9, que ells són els protagonistes de cada dia, per supost.
0: Claro, bueno, és un programa amplio de misas, processions, mascletaes, hay espectáculos nocturnos, però tot acaba con una macrofiesta de la que me han hablado, que eso es el 12 de agosto, el último día, ¿no? Con esa tradicional noche de paellas, que bueno, eso ya parece, no cabe ya más gente, ¿no? Más a pasar.
6: Sí, es una nit de paelles que ja està molt, molt arraigada en el poble, perquè ve molta gent que no viu habitualment, però bueno, sempre se conviden els amics del poble i solen ser més de 1.000 persones que les que a les 8:30 es comencen a preparar-la. Després ja allí en tota l'avinguda anem sopant i després n'hi ha una orquestra per rematar la nit. Uh-huh. I també n'hi haurà DJ, perquè pareix que el DJ no poden estar sense rematar la festa en DJs.
0: Claro, o sea, acaben...
6: I molt bé, la gent, sí, la gent s'implica molt ese dia. Uh-huh.
0: Sí. Si hubiera un acto especial que usted considere que nadie se puede perder de aquí en adelante, porque claro, ustedes ya han empezado con el chupinazo, empezaron desde el día 1, concejala, ¿cuál sería el que nos recomendaría que no nos podemos perder? ¿Ese último del 12 de agosto?
6: Sí, bueno, el 12 d'agost i també el dia de les disfresses, perquè és molt popular, és molt familiar, entonces és una cabalgata que va molta gent i jo sé que ese dia la gent està esperant-la perquè és un dia especial. Uh-huh. Després, per la nit, n'hi ha també hi ha una orquestra, entonces la gent està allí super, super divertida, tots ballant, xiquets i grans, i també, i ese dia és molt popular, i ese dia és molt popular.
0: En cuanto al tema de la seguridad, entiendo que el ayuntamiento ahí, con la cantidad de gente de fuera, ¿no? Que llega en estas fiestas, tienen un